Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

決めた。

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Sensei.9.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Mi casa está justo arriba de tus pestañas.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

ja han passat. Tornes i és normal, ara m'espanta. Sempre seràs la reina de la meva entranya. Ja sé de fa temps que estimar-te és com llefar gotes de pluja en ses mans.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dimecres 30 de setembre, dia de negociacions entre el govern central i les formacions polítiques per convalidar els dos decrets d'habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Es debatran divendres al Congrés en una sessió extraordinària i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cerca ara els suports per tirar-los endavant.
2: Les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar la base para construir un proyecto de vida i un derecho al alcance de todos y de todas.
1: De moment, Junts i el PNB no es volen pronunciar fins a llegir-ne la lletra petita, mentre que Podem diu que no representa el que demanaven els ciutadans. Avui s'ha publicat un d'aquests decrets al BOE i ja coneixem algunes de les mesures que inclouen. Cristina Bauçà, bon dia.
3: Bon dia. El que sabem és que el primer decret inclou la protecció davant dels desnonaments ampliada fins al 2030, la prohibició de la compra d'habitatges per part de fons voltor fins al 2028, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i també la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que acaben el 31 de desembre, mentre que el segon decret, que aquest no s'ha publicat al BOE, inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida.
1: A les 8:30 en parlarà amb en José Francisco Reynés, el director general d'habitatge del govern, una reacció que coneixerem després que la plataforma d'afectats per la hipoteca La Pa hagi celebrat la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que acaben abans del 2029. Es la advocada de la PA, Gloria Olmos.
4: Hay muchas familias en este momento sufriendo ya lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026.
1: Mentrestant, José Miguel Artieda, dels agents de la propietat immobiliària, assenyala que aquesta renovació provoca un enfrontament entre propietari i llogater.
5: Poden posar condicions un poc més restrictives, com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater, que és pagar, no? I en cas d'impagament, reaccionar ràpidament.
1: I tot mentre continuen les acampades a diferents ciutats espanyoles, Madrid, Barcelona, també a Palma. A Palma, de fet, avui hi ha més gent que ahir. Hi han passat la segona nit a la plaça d'Espanya de la ciutat.
6: Són mesures, són un parche. Són un parche per dir que han fet algo, que no serveixen per res i que és una forma de posar-se una medalla.
7: Si ara mateix estic aquí és perquè crec que no s'està fent completament res i que necessitem que hi hagi qualcú que ens representi d'alguna manera.
8: Vaig arribar tard.
1: Tot d'una i tornarem en directe això en un dia en què també ens fa un ressò de les reaccions a l'allargament dels descomptes dels carburants fins que acabi l'any i que també ha aprovat el Consell de Ministres.
3: L'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, veu insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre i manté les protestes. Joan Company n'és el president.
9: I necessitar més mesures fiscals que mos ajudin a que mos deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final qui, si nosaltres perdem del pes, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car.
3: Per part seva, la Federació Balear de Transportistes insisteix que es facin efectives les ajudes que molts professionals encara tenen pendents de cobrar.
1: I també del transport, avui és notícia que els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenia prevista a partir d'avui.
3: Han arribat a un acord amb el Consell que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos.
1: I aquest dimecres també tenim novetats de l'incendi mortal de Casa Lola a Eivissa. Segons la Guàrdia Civil, podria haver estat intencionat.
3: Aquesta és una de les hipòtesis que es manegen. La Benemèrita investiga les causes del foc en què diumenge va morir un home de 48 anys.
1: I en els esports han conegut que les lesions dels mallorquinistes Morlanes i Antoni Roca finalment són greus i que estaran un bon temps apartats del terreny de joc.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I són ara les 9, repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Ja s'ha publicat al BOE el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments fins l'any 2030, que va ser aprovat ahir al Consell de Ministres. La segona norma, la que contempla la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida, encara no s'ha fet públic i s'haurà d'esperar a demà a conèixer la lletra petita.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director general d'Habitatge de les Balears, José Francisco Reinés, s'ha mostrat pessimista amb aquests decrets. Lamenta que les mesures recaiguin principalment sobre els petits propietaris que, diu, com a resposta, trauran els seus pisos del mercat de lloguer.
2: Únicament generarà molta frustració i a més que les principals mesures que planteja segueixen recaient sobre les esquenes dels petits propietaris. Al final, l'únic que aconseguirà aquest decret és retreure l'oferta, com ha succeït en tots els decrets i lleis que ha anat aprovant aquest govern.
1: Això quan avui continuen les negociacions entre govern espanyol i formacions parlamentàries per convalidar els dos decrets en una sessió extraordinària divendres al Congrés dels Diputats. És el president de l'Executiu Central, Pedro Sánchez.
3: Les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
0: Mentrestant, continua la mobilització ciutadana a l'estat espanyol. També a Palma, on desenes de ciutadans han tornat a acampar a la plaça d'Espanya. Anant fins allà en directe, Toni Sastre, bon dia. Avui hi ha més gent que ahir.
4: Bon dia, sí. Som més. El doble de 8 tendes s'ha passat a una vintena i de 20 persones a una quarantena. Els convocants animen a la ciutadania a mobilitzar-se i a sumar-se a la campanya. A l'acampada consideren que les mesures que recullen els decrets són insuficients i que arriben tard. Són un pegat, diuen, que no solucionen els problemes reals de la ciutadania per accedir a un habitatge. Això és el que ens deien dos joves que han acampat aquí a la plaça d'Espanya des del primer moment.
5: Ja som més que ahir, però som menys que demà, així que animàvem moltíssim a la gent a venir i que realment la pressió social pues, impulsa un canvi, sí, estic segura que sí.
6: Lo que están haciendo es arrastrar a la gente y sacarlas de sus casas, literalmente, cuando es gente que lleva currando toda la vida y es gente que lleva pagando su alquiler toda la vida.
4: Avui a hora baixa es reuniran de nou en assemblea on decidiran les següents passes a adoptar.
0: Gràcies, Toni. Es tracta d'unes mobilitzacions que recorden el moviment del 15M. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el doctor i professor titular de la UIB de l'àrea de Filosofia Moral i Ètica, Xim Valdivieso, ha assegurat que està relacionat amb els problemes no resolts d'aquell 2011.
7: A pesar que hi hagi com un canvi de lideratge, diguem-ne, no? Que ara hi ha gent més jove, que evidentment no va participar en aquelles fa 15 anys, crec que sí que hi ha una continuïtat i en gran mesura hi ha com una gran coincidència entre la forma d'organitzar-se, els actors que hi ha darrere, el context econòmic al que responen, el context polític.
0: I el Consell de Mallorca ha presentat una oferta de compra per la finca del Mallutge Escorca, suma 772.500 euros, i demà sortirà a subhasta judicial.
1: El sòl on s'ubica està valorat en poc més de 436.000 euros, mentre que les construccions costarien els 336.000 euros restants. La institució vol exercir així el seu dret de tanteig i retracte per adquirir l'emblemàtica finca.
0: I un darrer punt, quan es compleixen dos mesos de l'entrada massiva a Ceuta de més de 80.000 persones, Amnistia Internacional ha denunciat tortures i vexacions per part de membres de les Forces Armades Espanyoles contra els immigrants.
1: L'organització ha documentat els cossos ferits dels migrants, ferides que serien, diu l'informe, compatibles amb cops de porres reglamentàries.
0: Arribam a les 9:04. Ara comença aquí a IB3 Ràdio el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Llanterna de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis en part, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Sumar exigeix la publicació immediata del decret que inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida. El govern espanyol ha confirmat que el text es publicarà finalment demà en el Butlletí Oficial de l'Estat. Sí, s'ha publicat en el BOE d'avui el decret d'habitatge que conté el gruix de les mesures.
2: Avui continuen les negociacions entre el govern espanyol i les formacions parlamentàries per convalidar els decrets divendres al Congrés. En els passadissos de la cambra, el diputat de Sumar, Enrique Santiago, ha exigit ja la publicació del segon decret i ha apel·lat a Podem perquè voti a favor.
3: No nos valdría que saliera el primer decreto adelante y no saliera el segundo.
4: Debe publicarse de inmediato. Nosotros, la verdad, queremos que es fundamental que se publique rápidamente y que venga a convalidación de inmediata. Yo los argumentos técnicos que he oído en absoluto me convencen. Sí.
2: Mentrestant, a 48 hores d'aquest ple extraordinari, el govern espanyol confia en obtenir la confiança de la cambra per poder convalidar els decrets. És la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
5: No hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos y en la mayoría de esta cámara.
6: ¿Y el de Podemos?
5: También pido los votos para los decretos.
1: Això ha estat en els passadissos a l'hemicicle durant la sessió de control al govern, en la que avui no hi és present el president Pedro Sánchez. La líder de Podem, Ione Belarra, ha dit que aquesta vegada no donaran suport als decrets. Ha demanat retirar els dos textos i unificar totes les mesures sobre habitatge en un únic decret. Mentre el vicepresident primer, Carlos Cuerpo, li ha demanat responsabilitat.
7: Ya vale, vicepresidente, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre.
1: També en matèria d'habitatge, la compravenda d'habitatges es va ensorrar un 14,5% a les Balears durant el mes de juliol. És una davallada que va acompanyar també d'una caiguda del 9,1% en la concessió d'hipoteques. Són dades oficials del Consell General del Notariat que confirmen la tendència a la baixa que viu el sector.
2: L'única dada que dona treva als compradors a l'arxipèlag és que, a diferència de la resta de l'Estat, aquí els preus s'han mantingut estables i no han variat respecte del juliol de l'any passat. Una realitat molt diferent a la que es viu a 16 comunitats autònomes, on els preus continuen disparats. Les Balears se situen així com una de les regions on més han caigut les operacions, només superades pel País Basc, la Rioja, la Comunitat Valenciana i Astúries.
1: I tenim una darrera hora de la plana de successos. A Eivissa ha mort un turista britànic de 53 anys en una discoteca de Sant Antoni. Ha estat després del consum d'estupefaents. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
8: Bon dia, l'home va morir diumenge passat quan es trobava en un conegut establiment d'oci d'Eivissa. Segons expliquen des de la Guàrdia Civil, es trobava en el local en companyia d'un amic de 52 anys de la mateixa nacionalitat. Després de sentir-se indisposat, es va donar l'avís a les urgències sanitàries i als efectius de la policia local i de la Benemèrita. Quan van arribar els professionals del 061, l'home es trobava en parada cardiorrespiratòria, segons ha avançat Nou Diari, i no va poder ser reanimat.
1: Gràcies, Carmen Cires. I recordem que els consumidors en rebran un respir a partir d'avui a les benzineres perquè s'aplica el descompte a la benzina. Augmentarà dels 5 cèntims actuals fins als 20 cèntims per litre, segons en recull el decret llei aprovat ahir pel govern espanyol. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: 1, 2, 3 i...

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

0: porter i 27 per l'assassinat de Natxària.
1: Gràcies per arreglar punt. Notícies, publicitat, continuem.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia. Els propietaris que trenquin un contracte de lloguer sense causa justificada hauran d'indemnitzar l'inquilí. Així ho ha avançat aquest dimecres el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Agustín Duy, en relació amb el nou decret que establirà la renovació automàtica dels contractes per convertir-los en indefinits i que es publicarà demà en el BOE. Segons ha detallat el ministre, una vegada passat els 5 anys de contracte, la renovació serà automàtica.
4: El propietari només es podrà fer enrere si necessita l'habitatge per ell mateix o per a un familiar de primer grau. Si no es compleix aquesta condició i es rebutja la renovació, s'haurà de pagar una compensació econòmica al llogater, un mecanisme que Agustín Duy ha comparat en la indemnització per acomiadament en el món laboral. L'objectiu, diu, és donar seguretat i posar fi a l'ansietat de les famílies. La normativa es vota aquest mateix divendres al Congrés dels Diputats.
3: El ministre també ha confirmat que a partir de demà es pot demanar la pròrroga dels contractes de lloguer que acabin a finals de l'any 2028. La mesura s'inclou en el decret que també conté la prohibició dels desnonaments fins a l'any 2030 i que avui s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat.
5: Que afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora. Actualización, 0. 5 millones de compatriotas, incluido 1 millón de niños y niñas.
3: Agustín Duy també ha fet una crida a augmentar la pressió en el carrer per aconseguir divendres la convalidació dels 2 decrets en el Congrés.
4: Avui continuen les negociacions entre govern espanyol i formacions parlamentàries per convalidar els decrets divendres al Congrés. En els passadissos de la cambra, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha evitat confirmar el vot a favor del seu grup als 2 textos i ha traspassat la pressió a Junts per Catalunya.
6: Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez per aprovar 2 decrets que són, diu, incompatibles y ha avanzado el voto en contra del seu grup als 2 textos.
7: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo. Yo no voy a engañar a los españoles. Lo tengo y lo he dicho durante toda mi carrera política. Hoy me siento estafado.
3: I la rèplica Feijóo ha arribat de la ministra de Sanitat i membre de Sumar, Mònica García.
8: Está votando que sí a que les suban 400, 500, 600 euros o 1.000 euros a las familias españolas. Va a votar que sí también a que se siga desahuciando. Va a votar que sí a que sigamos teniendo imágenes como la de Mari Carmen. Va a votar que no a que podamos tener un parque de vivienda público. Eso es lo que va a hacer el señor Feijóo, eso es lo que va a hacer el Partido Popular.
3: I a Formentera ha mort el resident que estava en estat crític a causa d'una baralla. La Guàrdia Civil continua amb l'investigació. De moment no ha informat de la detenció del suposat agressor.
4: Els fets succeiren la matinada de dissabte de 9 de setembre a les portes d'un local d'oci d'Espujols. La víctima va barallar-se suposadament amb un treballador de seguretat que li va propinar diversos cops. Segons ha confirmat la gerència del local d'oci, el suposat agressor no era treballador d'aquest bar i no es trobava en servei.
3: Amb aquest apunt arriba ara a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
2: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Convocades noves mobilitzacions ciutadanes a Menorca per reclamar el dret a un habitatge. La Plataforma per un Habitatge Digne ha anunciat concentracions per aquest dissabte a Maó i a Ciutadella. Són unes protestes que es faran davant dels respectius ajuntaments entre les 7 de l'hora baixa i les 10 de la nit.
2: Els organitzadors han convocat aquestes mobilitzacions arran del doble decret estatal anunciat després de l'impacte social pel desnonament d'Anna Mari Carmen. Aquestes protestes arriben precisament poques hores després que el Consell de Ministres hagi aprovat dues normes per ampliar la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030 i per prorrogar dos anys els contractes de lloguer vigents que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Durant l'acte, la plataforma té previst clamar diferents lemes en defensa d'un habitatge digne.
1: Precisament a Menorca, un desnonament a Maó està generant molta expectació en aquesta hora. Manté tallat des de fa dues hores un dels carrers més cèntrics de la ciutat. Axel Camarasa, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, doncs hi ha un gran desplegament policial al carrer Camí des Castell, al centre de Maó, pel desnonament d'un home. L'autoritat judicial ja s'ha personat fa uns minuts per efectuar el llançament. L'afectat és un home que fa 7 anys que no paga el lloguer. Segons hem pogut saber, té ingressos estables i fins al moment ha rebutjat les diferents ajudes i alternatives ofertes pels serveis socials de l'Ajuntament. A més, es veu que aquest home té rellogat l'immoble a 5 adults i també a un infant que li paguen a ell el lloguer. Per aquest motiu, s'està pendent hores d'ara de l'execució del llançament d'aquest home.
1: Gràcies, Axel, per aquesta darrera hora. Mentrestant, a l'esfera política, el govern espanyol encara no té fermats els vots dels socis d'investidura per convalidar divendres els dos decrets d'habitatge. En aquest sentit, EH Bildu sí ha confirmat el seu suport a les dues normes. És el portaveu de la formació basca, Òscar Matute.
4: Nosotros no vamos a votar en contra de esos decretos, lo vamos a hacer a favor, pero lo hacemos por responsabilidad, porque sabemos que hay decenas de miles de personas que se juegan muchísimo en que su situación mejore, pero siendo conscientes también de que, una vez más, nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
1: Canviant de qüestió, el pròxim dilluns, dia 5 d'octubre, començarà la vacunació de la grip a les escoles entre l'alumnat del segon cicle d'infantil, és a dir, d'entre 3 i 5 anys. La unitat mòbil de vacunació anirà a 351 centres educatius de les illes. Dilluns també es començarà a immunitzar la població que viu a residències i rep atenció a domicili.
2: A partir del pròxim dia de 9 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Enguany hi ha novetat. Salut aposta per vacunar les persones majors de 70 anys del virus sincicial respiratori i s'amplia la vacunació entre la població infantil fins als 11 anys. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació, sobretot entre les persones grans.
5: Una persona, un paciente crónico, cuando se descompensa respiratoriamente o se descompensa cardíacamente por el efecto de la gripe, realmente es muy devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no?
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12 i 4 minuts. A més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio, ¿verdad? Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Els menús dels estudiants de l'UIB seran un 10% més barats a partir de demà. Amb aquesta mesura, el preu del menú complet passarà a costar 6,85 €, gairebé un euro manco que el curs passat. És la segona baixada consecutiva i, d'aquesta manera, el menú de la universitat ha passat de ser el més car de l'Estat fa dos anys a situar-se per davall de la mitjana estatal.
2: El preu del menú complet a les cafeteries de l'UIB costarà, per tant, 6,85 € i el mig menú 4,30 €, manco, en el cas del mig menú. Fins ara, després de la limitació de preus aplicada al curs passat, el cost era de 7,55 i de 5, respectivament. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
3: D'aquesta manera, fem una reducció que també va en consonància en sotopal del preu de menjador escolar públic que nosaltres ja vàrem establir l'any 24, el curs 24-25, a tots els centres educatius de les Illes Balears.
2: Fa dos anys el preu del menú complet en algunes de les cafeteries de la universitat que arribava als 10 euros.
1: I atenció, perquè la bonificació de 20 cèntims que s'aplicarà als carburants a partir de demà pel decret anticrisi aprovat pel govern espanyol no es notarà de forma homogènia a totes les benzineres. Això és perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenien les estacions de servei.
2: Per tant, les benzineres les aniran aplicant en funció de si el combustible que tenen l'han comprat abans o després de l'aprovació del decret. Així, segons el president de les estacions de servei, Joan Mayans, durant dos dies veurem preus desiguals.
4: Durant diversos dies hi haurà un ball de preus, però aquest ball de preus és conseqüència d'això, que el Real Decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació. Com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres anirem fent comanda.
1: Mentrestant, els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui. Han arribat a un acord amb el Consell que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos.
2: Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%. Sentint Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis a Menorca.
5: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Eso qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer, y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
1: I avui vespre es durà a terme el primer recompte de persones en situació d'exclusió residencial i sense llarisme arreu de les Balears. L'objectiu és obtenir una radiografia fidel d'aquesta realitat que es viu a l'arxipèlag per conèixer millor els perfils dels afectats i quines problemàtiques socials se tenen associades.
2: El sociòleg David Abril, coordinador del projecte de recerca, explica que les darreres xifres de què disposen són del 2024 i indiquen que hi ha 400 persones en situació d'exclusió residencial. Ara, però, aniran més enllà.
6: Ens permetran justament això, no? Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, no? I que fins i tot compten amb els seus indicadors a nivell europeu, però que fins ara no s'havien pogut comptar, no? Com deia, cotxes, vehicles, caravanes, a vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
1: Arribem a la 1:04 PM, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Hawaii. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Tot amb flautes, tot amb flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més. Mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota, troba la Roser. Et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té. Malament que penso, malament que penso, se li va morir, ja ni sap de què. Això és un pecat, home del carrer. Obre el seu cotxet, ai no, que no en té. No té una passeta, no té una passeta. No vol descanviar el seu bitllet de rei,

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Publicat en el BOE, el primer dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres, a priori el que concita més consens polític. Aquest text preveu que els desnonaments quedaran suspesos si l'inquilí paga el seu deute i que els denominats fons voltor, que no queden definits, no podran comprar fins 2028 un habitatge per davall del 70% del valor de mercat. Són algunes de les mesures incloses en aquesta primera norma, que entraran en vigor demà i que estan en espera de ser convalidades divendres en el ple extraordinari, on el govern espanyol encara no té fermats els suports. El segon decret, el més polèmic i que desperta més recels encara, inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, que ve acompanyada d'una mesura que avui omple titulars arreu. Obliga el propietari a indemnitzar el llogater amb un any sencer de renda si decideix rescindir-li el contracte sense justificació. Una norma que podria tenir una vida ben efímera, ja que no es publicarà fins demà i si el Congrés no la convalida divendres, expirarà, per tant, abans de fer-ho. Avui són molts polítics, periodistes, juristes, afectats directes que intenten desgranar la informació sobre aquests decrets, que marquen un dia més l'actualitat. En uns minuts vos n'explicam les principals claus. Abans, però, avancem altres titulars d'aquest dimecres 30 de setembre amb Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nova campanya d'immunització contra la grip.
2: Dilluns arrenca amb la vacunació primer a escoles i residències i a partir de dia 19 per tota la població. Enguany, amb novetats, s'amplia la vacunació infantil i es reforça la protecció dels més vulnerables.
1: Més rebaixa per als menús dels universitaris.
3: A partir de demà, els estudiants pagaran 6,85 euros per un menú complet i 4,30 pel mig menú, un 10% manco que ara. D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que tenia l'oferta de dinar més cars de l'Estat fa dos anys a situar-se per davall de la mitjana espanyola.
1: 40 milions d'euros destinats al cicle de l'aigua.
2: El govern anuncia que ha destinat aquest pressupost procedent de l'ecotaxa a 14 projectes d'abastiment, depuració i reutilització hídrica. Una de les actuacions destacades, l'ampliació de la desaladora d'Andratx.
1: Ceuta, dos mesos d'atenció social.
3: Amnistia Internacional ha denunciat pallisses, maltractaments i assetjament als migrants que encara hi són després d'entrar-hi massivament el 30 i 31 de juliol. Mentrestant, el president de Ceuta assegura a l'Audiència Nacional que aquells dies va intentar comunicar-se amb Pedro Sánchez fins a 10 vegades.
1: I quan siguin les dues i mitja, ja ho sabeu, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, un turista britànic de 53 anys ha mort a una coneguda discoteca de Sant Antoni. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Va ser al voltant de les 12 i mitja de la nit de diumenge a dilluns a la discoteca Pike, situada a prop de la zona de Can Tomàs. Quan els sanitaris van arribar, l'home ja estava en parada respiratòria, tot intentar-ho, no el van poder salvar la vida. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta al consum d'estupefaents entre les causes de la mort, tot i que estan pendents del resultat de l'autòpsia.
1: A Mallorca, les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve. Guillermo Ortega, bon dia.
5: Bon dia. Està previst que durin gairebé dos anys i el cost de les obres fregarà el 1,5 milió d'euros. Les actuacions recuperaran les galeries subterrànies que es convertiran en un gran pati obert connectat a la ciutat. El nou espai incorporarà nous usos, però preservarà la identitat de la plaça.
1: A Menorca, avui finalitza el servei de bus a Macarella. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Coincidint amb el darrer dia del mes de setembre, s'acaba la ruta que durant l'estiu ha estat l'única manera d'accedir a l'emblemàtica platja de la costa sud de Ciutadella, un servei que ha estat vigent durant quatre mesos des del passat primer de

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Arribem a les 3 i és moment de repassar els títols més destacats d'avui, dimecres 30 de setembre. Publicat en el BOE, el primer dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres. És, a priori, el que concita més consens polític. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El decret de lloguers, en canvi, es publicarà demà en el BOE i preveu obligar el propietari a indemnitzar l'inquilí amb un any sencer de renda si decideix en rescindir-lo sense justificació. Les dues normes estan en espera de ser convalidades divendres en el ple extraordinari, on el govern espanyol encara no té firmats els suports. El PP ja ha anunciat que votarà en contra i, precisament, Pedro Sánchez acaba de reaccionar al rebuig dels populars. Ho ha fet des del Palau de la Moncloa, on s'ha reunit amb el president francès Emmanuel Macron, que és de visita d'estat a Espanya.
2: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
1: Aquí a les Balears, la presidenta Mònica Proens considera que l'executiu espanyol empra la crisi de l'habitatge per desviar el focus de Ceuta.
3: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
0: Nova campanya d'immunització contra la grip.
1: Dilluns arrenca amb la vacunació primer a escoles i residències i a partir de dia de nou per a tota la població. Enguany, en novetat, s'amplia la vacunació infantil i es reforça la protecció dels més vulnerables. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació de la grip, sobretot entre les persones grans.
4: Es muy devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no? Además, la vacunación previene los infartos, previene los ictus. Hay datos que demuestran que ictus e infarto disminuyen en las personas que se han vacunado entre un 50 y un 60%.
0: Els menús per universitaris més barats.
1: A partir de demà, els estudiants pagaran 6 euros amb 85 cèntims per un menú complet i 4 amb 30 pel mig menú. És un 10% manco cara. D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que tenia l'oferta per dinar més cas de l'Estat fa 2 anys a situar-se per davall de la mitjana estatal. És el conseller Antoni Vera.
5: D'aquesta manera, fem una reducció que també va en consonància en sotopall del preu de menjador escolar públic que nosaltres ja vàrem establir l'any 24, es curt 24-25, a tots els centres educatius de les Illes Balears.
0: Avui a Eivissa es notícia la mort d'un turista britànic de 53 anys a una coneguda discoteca de Sant Antoni.
1: Va ser al voltant de les 12:30 de la nit de diumenge a dilluns a la discoteca Pike, situada a prop de la zona de Can Tomàs. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta el consum d'estupefaents entre les causes de la mort, malgrat que estan pendents del resultat de l'autòpsia.
0: Les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve.
1: I està previst que durin gairebé 2 anys i el cost de les obres fregarà 1,5 milions d'euros. Les actuacions recuperaran les galeries subterrànies que es convertiran en un gran pati obert connectat a la ciutat. El nou espai també incorporarà nous usos, però preservarà la identitat de la plaça.
0: Tot això quan avui fa 2 mesos de l'entrada a Ceuta de més de 80.000 persones.
1: Amnistia Internacional la denuncia pallisses, maltractaments i assetjament als migrants per part de militars que encara hi són després d'entrar-hi.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Activistes per l'habitatge convoquen una manifestació aquest dissabte a Palma amb el lema Fem de l'habitatge un dret. Serà a les 12 a la plaça d'Espanya. Està impulsada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca, la plataforma d'afectats per la hipoteca i el Sindicat de l'Habitatge de Palma.
2: D'altra banda, hi ha convocades cassolades demà a les 8 del vespre davant tots els ajuntaments de l'Estat per exigir la convalidació dels dos decrets llei. També a Menorca s'ha convocat noves mobilitzacions aquest dissabte al vespre. Seran a Maó i a Ciutadella davant els respectius ajuntaments.
1: Mentrestant, avui s'ha publicat al BOE el primer decret d'habitatge, el segon ho farà demà. El govern espanyol tractarà de convalidar-los divendres al Congrés.
2: Encara no té fermats els suports. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i precisament Pedro Sánchez ha respost així al rebuig dels populars.
3: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidora a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
1: Més temes. Durant aquesta hora baixa i al vespre es farà el primer recompte de persones en situació d'exclusió residencial i sense llarisme arreu de les Balears. L'objectiu és conèixer millor els perfils dels afectats i les seves problemàtiques socials.
2: L'any 2024 hi havia 400 persones en situació d'exclusió residencial. Són les darreres dades disponibles. El sociòleg David Abril, que és el coordinador del projecte de recerca que realitzen de manera conjunta l'UIB i la xarxa d'inclusió, explica que ara aniran més enllà.
4: Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, però que fins ara no s'havien pogut comptar, no? Com cotxes, vehicles, caravanes, a vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
1: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació de la grip a les escoles entre l'alumnat entre 3 i 5 anys. La unitat mòbil de vacunació també anirà a 351 centres educatius de les illes. També es començarà a immunitzar la població que viu a residències i que rep atenció a domicili.
2: A partir del 19 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació de la grip, sobretot entre les persones grans.
5: És molt devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no? Además, la vacunación previene los infartos, previene los ictus. Hay datos en que demuestran que ictus e infarto disminuyen en las personas que se han vacunado entre un 50 y un 60%.
1: I en la plana nacional, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, assegura que va demanar ajuda a Madrid dies abans de l'entrada massiva de persones migrants a finals de juliol, perquè hi havien detectat, diu, un increment notable d'arribades.
2: Vives ha declarat avui com a testimoni davant l'Audiència Nacional. El president ceutí ha explicat a la sortida del jutjat que l'executiu de l'Estat va ignorar les alertes i ha qualificat els fets d'invasió.
6: Hubo intentos de 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
1: I precaució les pròximes hores davant la previsió de pluges i tempestes. Protecció Civil i Emergències han activat l'alerta taronja per pluges a Mallorca, groga per tempestes, i a Menorca l'alerta groga per pluges i tempestes. Demanen seguir consells d'autoprotecció i evitar desplaçaments innecessaris. Amb aquest apunt hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5. Més informació.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabron.
3: Sí, cansa molt.
4: Gravando.
3: Perdó.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: está. Radio Horda. Radio Horda. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal, el 107.9 de la freqüència modulada, el 107.3, si m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere, a través del www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre a Ràdio Horta. Com us saben, ja dimecres, concretament dimecres, dia 30 de setembre de 2026, tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, 107.9, 107.3, a radiohorta.cat. I tenim aquest cel tapat, mig tapat, cel blanquinós de núvols, no sé com dir-ho, i veurem com evoluciona tota aquesta predicció que ja venim dient tots aquests dies. I bé, avui també és un dia important, en certa manera dit així, no sé si considerar-ho així, però bé, crec que sí, perquè comencen aquestes reunions de barriada que l'Ajuntament durà a terme tots aquests propers dies fins d'aquí 15 dies gairebé, perquè se divideix en diferents, és a dir, no són dies seguits, que diem, això és el que volia dir, ja no ho sabia dir d'una altra manera en aquest cas, però també demà comença l'octubre, també començarà l'agenda de l'octubre gran, per tant també és important tot plegat, i res de tot això ho recordarem en el programa d'avui, i però també, lògicament, més coses, més notícies, més informacions i tot el que mos doni temps en el programa d'avui. De fet, supos que acabaré un pelinollet abans perquè la reunió de barriada precisament comença a les 7. M'agradaria poder-hi-se d'hora per veure que s'explica i de més, i sempre que sigui possible. I si les circumstàncies m'ho permeten, intentaré, com dic, acabar tal vegada, ja veurem si 10 minuts, un quart abans, com perquè me doni temps a assajar les 7. Res, després ja sí que per demà tenim en paraulat la presència de la representant del PI proposta per les Illes Mediterrània Sureda. Per divendres també hem tancat avui ja a nivell d'agenda, si no ha novetat, el representant del portaveu ara actual d'Unió Independent d'Artà més per Mallorca, ara anomenat també posteriorment més per Artà i Sacaloni. Supos que també si no ha novetat, dijous de la setmana que ve, els representants del Partit Popular d'Artà i Sacaloni de Sant Pere, i bé, en definitiva, ja sabeu que després de cada plenari sempre solen tenir diversos representants polítics aquí a la ràdio perquè cadascú expliqui la seva postura, la seva visió dels diferents temes. En aquest cas, en el cas de que mos ocupa, sobretot amb aquest tema de tanta importància com és el que se va aprovar de limitar les places turístiques per iniciar o intentar iniciar aquest decreixement. Així que política de representant en aquest sentit. I en el nostre cas, com dic, tindrem la mirada posada en tot això, però també posat en molts altres temes d'actualitat supramunicipals que poden considerar de cert interès pels nostres oients. Així que, de moment, donem el sus aquí en aquest programa d'avui. Així que, benvinguts, començam. Començam sempre i quan l'ordenador, evidentment, no se posi en vaga, que això sempre, no sé per quin motiu, sempre acaba fent un segonet i segurament si me permet no haver-hi problemes amb aquest sentit musical i ara comença amb els diversos. Un dels temes, de fet, que veig és que ja ha sortit documentació també nova de l'apartat de convocatòria de selecció personal de l'Ajuntament d'Artà a nivell de bueno, places convocatòries que ja estaven obertes però que s'han publicat, per exemple, en el dia d'avui, 30 de setembre, alguna documentació nova. Per tant, també en farem una ullada en el dia d'avui. És, per exemple, aquesta que fa referència per concurs d'oposició de una plaça vacant de personal laboral fix de la categoria de treballador o treballadora social de l'Ajuntament d'Artà. El document que s'ha publicat avui és llista definitiva de persones admeses i excloses i data del primer exercici de fase d'oposició, per exemple. Així que ara sí, crec que ara sí que podem disposar una mica de musiqueta i anem ja a les diverses notícies i coses a comentar en el dia d'avui.

dit això, aquests problemes informàtics, sembla que haurem de fer un repàs d'aquí a poc perquè la cosa ja comença a fallar massa. Segurament si posem en aquest cas d'algun pressupost en aquest sentit.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: I bé, començarem no pel tema més important, sinó pel darrer, en aquest cas, i així ja el deixem tancat, el que us comentava, l'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procediment selectiu per cobrir pel sistema de concurs o oposició una plaça vacant del personal laboral FITS de la categoria treballador-treballadora social de l'Ajuntament d'Artà, nivell 2, codi TS-FITS 2026. Diu antecedents, diu punt 1, vist que aquest procediment selectiu es duu a terme a l'Ajuntament per cobrir pel sistema de concurs o oposició una plaça vacant de personal laboral FITS, bé, tot el tema que, del títol. 2, vist que en data 23 de setembre de 2026 es va publicar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web el llistat provisional de persones admeses i excloses en el procediment i es va atorgar el termini de 3 dies hàbils previst a les bases, perquè les persones provisionalment poguessin presentar documentació o correspondència si es creien. 3, vist que durant aquest termini no s'ha presentat cap al·legació a fi de demanar les sol·licituds presentades. 4, vist que durant aquest termini no s'ha rebut cap al·legació de cap aspirant. 5, vist que no s'han presentat sol·licituds de recusació ni abstenció dels membres del tribunal nomenat a l'efecte en virtut de l'article tal, de règim general d'ingrés al personal del Servei de l'Administració General de l'Estat, etc, etc. Perdó, m'ho vot, bàsicament el tema lleis, resalt, que bàsicament és l'important, perquè si no hi ha lleis no se poden fer coses, però bueno, massa greu, però bàsicament parla de nomenclatures de la llei, tot això és documentació pública i està publicada que tothom hi pot accedir, vull dir, cap problema. Resalt, que diu, no jo, el Val en aquest cas i la secretària, diu aprovar la següent relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Persones admeses, hi ha els DNIs amb asterisc, amb alguns números i lletra, el nom i llinatge, registre d'entrada i data d'entrada. Hi ha, concretament, si no m'he descomptat, 7 persones que han estat admeses per fer aquest procediment. No, encara no és aprovat, són per dur a terme el procediment, que se poden, poden iniciar, poden participar en el procés que diem, que no tenen... que sí que compleixen tots els requisits, vaja, i de més. Sí que pràcticament tots, totes en aquest cas, excepte un, el manco per nom, són...

dones, i pel que intues que a nivell de nom, que jo sí que veure que aquí podrem, podrien caure en prejudicis, només un home. Diu, persones les classes CAP, punt 2, convocar les persones aspirants admeses i totes. De manera definitiva, la realització del primer exercici de la fase de posició el proper dia 21 d'octubre, és a dir, pràcticament d'aquí un mes, de 2026, a la, un poc manco, si no, a les 10 hores, a les 10 del matí, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Artà, ubicada a la plaça de l'Ajuntament número 1 d'Artà. 3. Donar triat d'aquesta resolució als membres del Tribunal Qualificador perquè n'inicien les tasques corresponents. 4. Publicar la relació definitiva de persones submeses i excloses a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, pàgina web i teleanuncis. 5. Donar compte al ple de la sessió que correspongui, humana i si no el va alertar, la qual cosa com a secretari en don fer per incloure el llibre de decrets firmat en data de signatura electrònica. Bàsicament, això, si vos heu presentat, ja els noms no els diré, però si vos heu presentat en aquest procés de pel sistema concurs oposició per treballador o treballadora social de l'Ajuntament d'Artà, nivell 2, codi té el fit 2026, que sabíeu que ha sortit aquesta publicació avui al web de l'Ajuntament i que se vos convoca. Imagino que tal vegada també la meva voz vos ho fan a saber, això ara tenc el dubte si també se notifica personalment, però en definitiva, per si de cas, precisament sempre ho dic, se vos convoca per al proper dia 21 d'octubre a les 10 a la sala de plens l'Ajuntament d'Artà, aquestes 7 persones que diuen que s'han presentat per aquesta per intentar aconseguir aquesta plaça. Vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

per altra banda, també s'ha publicat en aquest sentit doble document, ara no me sortia, d'una altra convocatòria, en aquest cas la que fa l'efecte per sistema de concurs oposició d'una plaça vacant de personal laboral fix de categoria dinamitzador i dinamitzadora sociocultural de l'Ajuntament d'Artà, nivell 3, codi dinamitzador 2026. En aquest cas s'ha presentat una sola persona i hi ha el resultat de la primera prova. En aquest cas, bé, diu el següent. Això se va publicar a les bases el passat dia 21 de juliol al BOIP, al BOE dia 29 de juliol, el resultat provisional de persones amb masses dia 7 de setembre, que en aquest cas només s'havia presentat una persona i resultava més en aquest cas, recordem, dinamitzador sociocultural, i avui s'ha publicat, en aquest cas, el resultat provisional de la primera prova de la fase d'oposició pel procediment selectiu per cobrir aquesta plaça dinamitzador sociocultural nivell 3. Diu, una vegada realitzada la primera prova de la fase d'oposició del procediment selectiu esmentat, el Tribunal Qualificador ha atorgat el següent resultat provisional a l'aspirant que ha comparegut a la realització de la prova. DNI tal, nom tal, resultat provisional primera prova, 13,10, és a dir, apte. Diu, de conformitat amb allò que disposa la base 6a a la convocatòria, l'aspirant disposa del termini de 3 dies hàbils, comptadors des del dia següent a la publicació d'aquest anunci per efectuar quantes al·legacions estimi adients per a la defensa dels seus drets. De no presentar-se cap, el resultat provisional d'aquesta primera prova esdevindrà definitiu i es fixarà la data per la segona prova. Artà, data de signatura electrònica, la secretària del Tribunal, que és la secretària de l'Ajuntament, així que en aquest cas és un home que s'ha presentat de dinamitzador sociocultural i ha tingut aquest resultat de la primera prova de 13,10, resultant apte així com a tal. També s'ha publicat els resultats, bueno, el document de respostes d'aquesta fase d'oposició, perquè en aquest cas entenc que l'aspirant, ja que només és un, pugui comprovar i si va anotar en un altre full a part les seves respostes i pugui comparar. Per exemple, la pregunta 1 era la resposta B, la pregunta 2 era la resposta A, en fi, bàsicament és això, per qui ara no sàpiga de què estic parlant. Per tant, no té més històries aquesta grella de respostes d'aquesta primera prova de la fase d'oposició. Ara seguiran les que pertoquin amb aquest sentit. Recordem que en altres convocatòries hi ha encara pendents de publicar-se més documents. Per exemple, la de atribució temporal de funcions de cap de brigada de l'Ajuntament d'Artà, que se va publicar al BOIP número 22 de 17 de febrer de 2026. No se n'ha publicat aquí, en aquest apartat del web de l'Ajuntament, cap altre document al respecte, més que aquest BOIP del 17 de febrer, fa bastant de mesos com veiem. Després, la de professor de l'especialitat B Metall de l'Escola de Música, per constituir també una borsa, bueno, cobrir la plaça i constituir borsa de treball, se va publicar el BOIP 18 de novembre del 25, el BOE 26 de novembre del 2025 i llista provisional de persones amb masses excloses el 5 de febrer del 26. Posteriorment, supos que d'alguna manera s'ha seguit o no aquest procés. En aquest cas, no, perquè diu una vegada transcorregut el termini interior no consta presentada cap sol·licitud de participació, per tant no s'hi va presentar ningú en aquest cas i per tant no va proseguir aquesta convocatòria de Vent Metall de l'Escola de Música, que se va iniciar el novembre de l'any passat i el llistat provisional deia que no s'havia presentat ningú publicat el dia 5 de febrer. Després, si m'ho anem més avall, també trobam igualment la de percussió, també el BOE en aquest cas del 7 d'agost del 25, així fa més d'un any. I després altres que sí que estan publicades, que sí que han resultat, s'han publicat més documents, per exemple, la de plaça vacant de la categoria d'oficial
de la policia local per promoció interna, OOP 2022, codi de la convocatòria OFIPOL 2025, el darrer document publicat, que és del dia 18 de setembre del 26, tot i que se va iniciar el 3 d'abril del 25, per tant ha durat bastant més d'un any. És el resultat provisional de la fase de concurs i provisional del procediment, en aquest sentit, on hi ha dos aspirants, i diu el Tribunal Qualificador, la sessió del dia 2 de setembre del 26, una vegada finalitzada la fase d'oposició, ha procedit a efectuar la valoració de mèrits presentats pels aspirants i que constitueixen la fase de concurs d'aquest procediment segons les normes establertes a les bases de la convocatòria amb el següent resultat provisional. La fase de concurs, que és un 40%, l'aspirant número 1 té una, bueno, està declosat per serveis prestats, antiguitat, estudis oficials, llengua catalana, altres llengües, formació relacionada no oficial, altres formacions no oficials, reconeixements honorífics i proves físiques. L'aspirant 1 té un total, sumant tot això, de 20,853 punts, i l'aspirant número 2 té un total de tot plegat de 0,36 punts, que bàsicament se li sumen de formació relacionada 0,125 i altres formacions 0,235. Per tant, una diferència certament important, com veiem. I el tribunal fa constar expressament que per arribar a aquest resultat s'ha tingut en compte la literalitat de la base novena de la convocatòria, BOIP número 41 de 3 d'abril del 25, pel que fa al punt de l'al·legació i acreditació dels mèrits, i més concretament el paràgraf següents, que explicava que dins el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de llistes definitives de persones aprovades a la fase d'oposició, les persones aspirants que en formin part han d'al·legar i acreditar davant del Tribunal Qualificador una relació de mèrits que s'indiquen en l'annex 2, ordenats per cadascuna de les categories de mèrits avaluables mitjançant documents originals o còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques en el registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableixi la llei pertinent. En cap cas, diu, no valoraran mèrits que no hagin estat al·legats ni presentats en la forma establerta durant aquest termini. Els mèrits s'han acreditat i s'han de valorar sempre en la referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Diu, en cas que algun dels mèrits estigui en poder de l'Ajuntament convocant, els aspirants poden sol·licitar que s'incorporin d'ofici un extracte dels mèrits que figuren a l'expedient personal en referència al darrer dia del termini per presentar la sol·licitud de participació. Els mèrits al·legats que no constin en l'expedient personal hauran de ser presentats mitjançant documents originals o còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques en el registre de l'Ajuntament. Tanca comates del que s'havia publicat a les bases. I diu, a tal efecte, s'han examinat en primer lloc les sol·licituds presentades pels aspirants per a l'al·legació de mèrits i l'aportació mitjançant documentació adjunta de la seva acreditació. En el cas d'un dels aspirants, posa les inicials, CDS, aquest ha al·legat i presentat l'acreditació dels seus mèrits, així mateix ha sol·licitat que s'incorpori d'ofici els mèrits al·legats dels serveis professionals que es troben en disposició de l'Ajuntament d'Artà, tot això d'acord amb el que estava previst a les bases. Per la seva part, l'altre aspirant, DSC, presentar sol·licitud en data 13 de juliol del 26, en la següent petició, que s'admeti la documentació que s'adjunta per l'avaluació de mèrits i sol·licita que s'incorpori d'ofici a l'expedient mèrits que constin en poder d'aquest Ajuntament que siguin susceptibles d'avaluació d'acord amb les bases de la convocatòria. El Tribunal, previ debat de la qüestió, conclou que aquesta sol·licitud no compleix amb la base nova de la convocatòria perquè es formula com una remissió genèrica i inconcreta a tots aquells mèrits, antecedents administratius i documentació que ja constin en poder d'aquest Ajuntament i siguin susceptibles de valoració d'acord amb les bases de la convocatòria. Diu, s'ha de remarcar que aquesta base estableix literalment el següent, en cap cas no valoraran mèrits que no hagin estat al·legats i presentats en la forma establerta durant aquest termini. Diu, per aquest motiu s'acorda reconèixer i avaluar únicament els mèrits que sí que estan que sí que es poden entendre al·legats i acreditats per l'aspirant tal i no admetre la fórmula emprada a la seva sol·licitud, ja que suposa una remissió totalment indeterminada als eventuals mèrits que puguin constar d'alguna manera a qualsevol expedient que consti als arxius d'aquest Ajuntament sense haver al·legat i identificat mínimament quins han de ser aquests mèrits que es pretenen que es puguin avaluar i en el seu cas acreditar mitjançant la documentació que pugui constar als arxius municipals. Per tot plegat, només s'ha pogut avaluar els mèrits que aquest aspirant ha al·legat ni que siguin directament mitjançant l'aportació d'un determinats documents que s'adjunta com a acreditatius d'aquests mèrits que sí que es prenen en consideració.
Una vegada valorats els mèrits, el Tribunal acorda la publicació de la llista provisional de puntuacions obtingudes d'acord amb l'aplicació de la fórmula establerta a la base 9-ona pels aspirants que han superat la fase d'oposició i de concurs del procediment i que és aquesta. Surt el nom, li diré aspirant 1, punts fase d'oposició 23,28, punts oposició ponderats el 60%, 34,92, punts fase concurs 20,853, punts ponderats el 40%, 14,789, que fa un total de 49,709 punts. I el segon aspirant, diguem-li així, també surt el nom, punts fase oposició 30,9 punts, punts oposició ponderats el 60%, 45,285, punts fase concurs 0,36, que hem parlat abans, punts concurs ponderat el 40%, 0,255, que fa un total de 45,54 punts. Per tant, l'aspirant un total de 49,71, si rondellàssim, i el segon aspirant 45,54. Diu, de conformitat amb allò que disposa la base de desen a la convocatòria, les persones aspirants disposaran de 5 dies hàbils per fer reclamacions contra dos tota la publicació d'aquest anunci, hartada de la signatura electrònica al secretari del Tribunal. En aquest cas és un document firmat el passat 18 de setembre. Recordem temes de policia local en aquest cas.

aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va repar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l.

perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. L'Hospital de Manacor publica, ha publicat avui a xarxes fa unes poques hores. Diu, avui l'Hospital de Manacor han guardat un minut de silenci en memòria del nostre company Sebastián Nuk, WNUK, Lipinski, de 29 anys del servei de neteja. Varen fer el tenatori l'altre dia a Sant Llorenç i diu, ens unim al dol de la seva família, amics i companys en aquests moments tan difícils. Descansa en pau, Sebastián. Sempre formaràs part del record de tots els qui van compartir amb tu el dia a dia. Per tant, s'han acomiadat d'aquest company de 29 anys que me'l va deixar fa pocs dies i que, segons diu el propi Hospital de Manacor, estava al servei de neteja de l'hospital. Descansi en pau.

Per altra banda, volia dir, perdoneu, canviant de tema, el Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears diu el grup sanguini O negatiu és poc freqüent i molt valuós, ja que pot donar sang a qualsevol altre grup. Diu, les seves donacions són imprescindibles, per exemple, als hospitals. Diu, demana cita a www.donasang.org i hi ha les etiquetes al hashtag donasang, grup sanguini i O negatiu. Diu, dona sang, moltes gràcies, el teu grup és O negatiu, demana cita a www.donasang.org. En aquest cas l'etiqueta arroba Dona Sang Balears a través de les xarxes socials.

Per altra banda, el bàsquet a Artà publica cap de setmana de club. Diu, ha estat un cap de setmana d'aquells que fan club, convivències, partits, rialles i moltíssima diversió. Tots els equips han compartit estada i experiències. Diu, mentrestant, els entrenadors han aprofitat per compartir idees i unificar conceptes perquè tots els equips caminin en la mateixa direcció. Un treball que ens farà créixer, diu, com a club, que es veurà reflectit i que veurà reflectit a la pista. Un cap de setmana productiu, divertit i ple de moments per recordar. Gràcies a tots els jugadors, entrenadors i famílies que ho heu fet possible. Ja tenim ganes de repetir. I el hashtag #BasquetArtà, som poble de bàsquet i orgull artenc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

I, per altra banda, el Club de Llertà diu gran actuació del nostre cadet femení, Caixa Cristal, quart torneig Joan Pericàs. Diu, amb aquest torneig l'equip posa punt final a la pretemporada abans de l'inici de Lliga de la setmana que ve contra el Club Volei Portol. Diu, volem donar les gràcies al Club Volei Bunyola per la convidada i per la gran organització del torneig. Ha estat un plaer participar-hi. Diu, ara sí, comença la Lliga. Així que molta sort pel Club de Llertà per aquesta nova temporada 2026-2027.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

I al cap de parlar amb el bal de Manolo Galán, en aquest cas per veure si era possible fer avui aquest apartat de l'Ajuntament Informa, però per causes personals justificadíssimes, m'ha comunicat que evidentment ho faríem un altre dia. La justificació no la diré per aquí, ja la diré així si considera, però en aquest cas, com dic, és més que justificada. Per tant, bé, en principi m'ha dit de demà, sí que és veritat que demà tenim ja altres entrevistes xerrades, però bé, amb paraulades, perdó, però bé, en tot cas ja veurem. Si més no, la reunió de participació ciutadana, per dir-ho d'alguna manera, de l'Ajuntament d'avui, o sigui que li he demanat si continuava en peu i m'ha comunicat que sí. Per tant, sí que ell no assistirà, però assistirà altres regidors o regidores en el seu nom i, per tant, cap problema. Per tant, bé, en el cas de... bé,

veure-la cap a l'esquerra, per la part alta, per la part més baixa o intermitja del carrer Parres, cap, sempre mirant el mapa, m'estic referint, carrer Parres cap a la dreta i carrer Major cap a l'esquerra, i des de l'Avinguda Costa i Llobera cap a dalt, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sentit. Des del Parc dels Pins, per exemple, des de la rotonda de la Guàrdia Civil, per exemple, cap a tota aquesta zona d'aquí de les escoles, per dir-ho d'alguna manera, tota aquesta zona, i delimitat pels costats pel carrer Parres, carrer Pou Nou, per una banda, i per l'altre costat, carrer Major i carrer de l'Aberador. Tots els que viviu en aquesta zona teniu l'oportunitat, la possibilitat, i jo us recomanaria, si podeu i voleu, evidentment, anar-hi, perquè així també podeu, primer de tot, estar informat de primera mà i, en segon lloc, dir la vostra si teniu alguna cosa a dir d'aquesta barriada, diguem-li d'aquesta manera, àmpliament dit. Avui, dimecres, 30 de setembre, a les 19 hores, d'aquí una hora i poquet, als jardinets dels jardins, millor dit, de Navaldesa. Així que és la primera d'aquestes reunions. Recordant que les properes estan previstes per demà dijous, dia primer, a la estació, dia 5 a la plaça del Parc, a la Parc de la Plaça del Progrés, m'hi ha dit, sempre dic a l'enrevés, el dia 6, ja ho deixaria un poc en dubte, però bueno, de moment veig que segueix al Parc de Nacaragal, dia 13 al Jardí del Collet i dia 14 a l'Esconada del Convent. I l'entremig, el dia 9, a la Colònia de Sant Pere. De moment, la més propera, avui, per tota aquesta barriada centre, diguem-li així, als Jardins de Navaldesa, a les 19 hores, en aquest cas, per tant, tots els que viu en aquesta zona compres entre carrer Parres, carrer Parres i Pau Nou per una banda, Abordó i Major per l'altra, i d'Avinguda Costa i Llobera cap a dalt, diguem-li així, en el mapa, tot aquest quadrat no exacte, perquè el carrer Major sí que fa més circul, bueno, circular entre cometes, que tampoc, vull dir que no és recte com a, bueno, recte, però no recte a nivell de mapa, i bé, tota aquesta zona teniu aquesta oportunitat avui dimecres dia 30 a les 19 hores al Jardí de Navaldesa. Primer de tot, l'Ajuntament entenc que explicarà tot aquest tema de l'Agenda 2030 i farà que retorni tota la informació, i després, posteriorment, qui vulgui podrà tenir ús de la paraula, sempre amb el respecte oportú, lògicament.

els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies.

segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot dia.

petit, ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo,

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

I seguim aquí en aquest vespre a Ràdio Artà. Són les 18 i 20 minuts del vespre. El cel se va ennivolant una mica més de gris, si més no. Havíem començat el vespre amb cel més blanquinós. Ara ja la cosa se posa més gris. Ja anava a inventar-me un poc un adjectiu de sen gris, però sí que no és correcte, segurament.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yeah.

I quan són les 18 i 40 minuts del capvespre, passam a la informació meteorològica, com és habitual, començam a través de velesmeteo.com.

Mordi, ara mateix, temperatura de 25,4 graus centígraus, sensació tèrmica de 25, per tant, diríem que igual. Màxima d'avui als 30,8, a les 13:29, per tant, a la 1:30 d'avui migdia. Pel que fa al cas contrari, la mínima ha baixat fins als 20,7 graus, a les 5:49. D'altra manera, també dit així, no ha baixat dels 20,7 graus. A les 5:49, o sigui, pràcticament a les 6:10 d'avui de matí. Així, per tant, redondejant a l'alça, temperatures avui entre els 21 i els 31 graus, que comparat amb el dia d'ahir, la veritat és que la mínima va quedar la d'ahir la mínima més alta, ja ho vos ho dèiem quan fem programa, però, com dic, sempre el vespre té tendència a vegades a baixar i, per tant, la temperatura, i per tant, podria ser que hagués canviat. No, així, finalment, no va canviar. Per tant, la mínima va estar ahir, la mínima més alta de tot el mes de setembre, amb els 22,1 graus centígraus. Tot i que encara que dia d'avui, evidentment, com la d'avui ja és més baixa, per tant, ja no hi ha més possibilitat en aquest sentit de que pogués ser avui o altre dia, perquè ja després demà és dia primer. Per tant, ahir els termòmetres no varen baixar dels 22,1 graus centígraus, 22 graus si més no, i se va convertir així en la temperatura mínima més alta en aquest sentit. La mínima més baixa, el dia que va refrescar una mica més, diguem-li d'alguna manera, no sé si dir-ho així, perquè o no van calentir tant, depèn de com se miri, va ser el passat dia 11, en 14,4 graus centígraus. Per la part contrària, la màxima més alta la trobam dia 6 de setembre, amb 37,1 graus centígraus, i la part que no se sol mirar, però igual que la mínima més alta, però crec que també és interessant. Però en aquest cas, la màxima més baixa la trobaríem, si no m'equivoc, perquè en aquest cas, quan no se marca, seria dia de 8, espero no equivocar-me, dia de 8 amb 25,7 graus centígraus, és a dir, el dia que la temperatura màxima no va superar aquests 25-26 graus, diguem-li així, de temperatures. Pel que fa a la temperatura mitjana, la mitjana més baixa va quedar així del dia de 9, amb 21,2 graus centígraus. En canvi, per dalt, la mitjana més alta, la de dia 6 i dia 7, que comparteixen, diguem-li d'alguna manera, els 27,8 graus centígraus com a mitjana més alta del mes de setembre. Pel que fa al dia d'avui, de moment tenim 24,4 graus, per tant, de fet, això, una cosa intermitja entre la mitjana més baixa i mitjana més alta del mes de setembre. Ahir es va quedar amb 25,2, evidentment, de les mitjanes bastant més altes, tot i que hi ha dies que ho va superar, perquè la temperatura màxima va ser bastant més alta que ahir, perquè, lògic, els primers dies, i, per tant, de conseqüència, no això. Però sí que ahir va quedar fixat, diguem-li d'alguna manera, com a mínima més alta, que els termòmetres no varen baixar dels 22 graus, cosa que pens de tema significatiu, si més no. Seguim amb el pronòstic actual, amb el pronòstic no, l'informació actual, perdoneu, el vent ara mateix de sud-est, 6,4 km per hora, en ràfegues de 9,3, màxim ràfeg d'avui, aquesta de 9,3, que també en primera instància s'ha donat a les 12:45, a l'una menys quart d'avui migdia. La màxima ràfega mensual ha quedat establerta, segurament ja no crec que canviï, en 66 km per hora del passat dia 9, si no vaig malament, efectivament. Pel que fa a l'humitat, ara mateix situat en el 89% d'humitat, la robada al punt del 23,4 graus centígraus, recordem ara estem en el 25,3 graus de temperatura, robada al punt dels 23,4, per tant, no massa en fora relativament. El baròmetre 1018,9 hectopascals, tendència estable, previsió l'índex d'ultraviolet per avui 5,5 dins l'escala de grau mig, per demà s'aproveu 5,3 dins l'escala de grau mig també. Pluja 0, de moment al manco, total mensual 36,2 i total anual 303,2. El manac sortí del sol a les 7:42, la posta d'aquí 3 quartets a les 9:30, a les 7:30,
La posta de lluna a les 12:04, sortida de lluna a les 21:28, tenim lluna minvant, un 81% il·luminada.

I bé, passam a la predicció a través de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pel que queda d'avui, cel molt anul·lat, com veiem que va de cada pic més. 0% de possibilitat de pluja, jo ja veurem, tinc els meus dubtes. Vent en calma en 0. Pel que fa demà dijous, dia primer d'octubre, començaríem el cel cobert amb un 20% de possibilitat de pluja. De matí molt anul·lat amb un 35%, cap vespre intervals de nuvolositat amb un 40% i darreres hores molt anul·lat amb pluja escassa amb un 55%. Temperatures possibles entre els 19 i els 29 graus és la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia per el dia de demà. Vent que podria començar de nord en 5, després de matí i cap vespre de l'est en 10 i darreres hores de nord-est en 20 amb ràfegues màximes de 30. Passaríem a divendres 2, que aquí ja torna a canviar la cosa. Si fa dos dies mos parlava que pluja, ahir mos donava que no pluja, avui que sí. Per tant, com ja vos vaig dir, la cosa que s'ha de remirar i en canvi no mos dona pluja per dissabte i diumenge. Bueno, el manco bastant, manco percentatge, si no, per dissabte i per diumenge. Però bé, anant per parts. Divendres 2, primera meitat, intervals de nuvolositat amb pluja amb un 75%. Segona meitat, intervals de nuvolositat amb pluja amb un 55%. Temperatura és igual que el dia anterior, de 9-29, per tant, sense canvis. Vent que podria començar al nord-est en 20, en ràfegues màximes de 30 i acabar de l'est en 15. Passaríem a dissabte 3, amb intervals de nuvolositat amb un 30% de possibilitat de pluja en tot el dia, coincideixen les dues meitats. Vent, temperatura és igual, de 9-29, per tant, sense canvis, dijous, divendres, dissabte, ben igual. I molts altres dies sense pocs canvis. Vent de l'est en torna 15 km per hora, així que com hauria acabat el divendres. Pel que fa a diumenge dia 4, cel amb intervals de nuvolositat, 45% de possibilitat de pluja, temperatures de 9-28, és a dir, baixada d'un grau de màxima. Vent de l'est en torna 15 km per hora. Passaríem a dilluns dia 5, intervals de nuvolositat amb pluja, 65% de possibilitat que plogui. Dilluns, temperatures de 8-29, aquí el que baixa és la mínima, en canvi puja la màxima, recupera els 29, si més no la màxima. El vent de l'est en torna 10 km per hora. I pel que fa a dimarts dia 6, intervals de nuvolats amb pluja escassa, 60% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-29, per tant baixada d'un grau de mínima, vent en calma. Així, per tant, demà possibilitat de pluja entre un 20 i un 55%, divendres entre un 55 i un 75, dissabte un 30%, diumenge 45%, dilluns 65% i dimarts 60%. No, aquest dia, en aquest cas que marqui 0, a excepció d'avui. Pel que fa a temperatures, la mínima manté els de 9 fins a diumenge, baixa els de 8 per dilluns i baixa els de 7 per dimarts. Per tant, baixada a partir de dilluns. Pel que fa a la mínima, pel que fa a la màxima, té els 29 pràcticament cada dia, en l'única excepció de diumenge que baixa els 28. I pel que fa al vent, al final del dia de demà i principi de divendres, vent de nord-est amb 20, en ràfegues màximes de 30, seria quan podria bufar una mica més, en aquest cas el tema del vent. Si anem a desglossament horari, allà on en primera instància mos marca la possibilitat de pluja en registre horari, com dic, seria final del dia de demà i principi del divendres, bàsicament a partir de les 20 hores de demà, i no veiem el final, mos deixa veure fins a divendres a les 7 del matí, que encara seguiria plovent, això sí, en 0,1 litres dins cada hora. Hauria començat a les 20 hores i el manco duraria fins a les 7 del matí del divendres. Això segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Si, per altra banda, mirem el tiempo punters, veiem com

1,6 litres possibles i divendres 1,3 litres possibles. Per tant, possibilitat de pluja, encara que sigui en petita quantia. En aquest cas, a nivell de registre horari, veient la possibilitat de pluja per demà entorn a les 15 hores, en 0,6 amb un 90% de possibilitat de pluja. És a dir, les 3 del migdia, la possibilitat de pluja per demà, segons el tiempo apuntés. Pel que fa a divendres, podria començar a ploure a partir de les 10 del matí, en 0,2, amb un 40%, això sí, per davall del 50%, per tant, ja ho veurem, a les 11, 0,4, i a les 12, 0,3. Per tant, evoluciona la cosa. Així ho deixem en el programa d'avui, tornant demà amb més que la ràdio municipal. Recordem ara a les 7, primera reunió veïnal de l'Agenda 2030, l'Ajuntament d'Artà, en aquest cas en la barriada, diguem-li així, del centre, per dir d'alguna manera, que durà a terme, com dic, als jardins de Navaldesa. Per tot el que viviu de la part del carrer Pou Nou cap a dreta, carrer Parc cap a dreta, avinguda Castellavera cap a dalt, carrer Major cap a l'esquerra i Abeurador, diguem-li així, cap a l'esquerra, per dir-ho d'alguna manera, cap a dalt, tot aquest indret que ha de posar els límits, diguem-li així, a nivell de carrers, ara a les 19 hores teniu reunió de barriada als jardins de Navaldesa, així que així podeu escoltar l'Ajuntament i també dir la vostra. Jo també, com he dit, cap abans, perquè intentaré anar-hi, veurem també que se comenta i així també podeu tenir una mica més d'informació per anar-vos contant o anar-vos dient els propers dies. Així que, com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots! Mirar.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Surada.
1: Bon vespre, són les 7. El govern preveu que els propietaris indemnitzin el llogater amb 12 mensualitats i no prorroguen automàticament i de manera indefinida els contractes. Així ho inclou el decret que incorpora les demandes de Sumar i el sindicat de llogateres que publicarà demà el butlletí oficial de l'Estat, però que mai arribaria a entrar en vigor per manca de suports, ja que tot fa pensar divendres el Congrés no el validarà. Sí que entraran en vigor a partir de demà i, per tant, ja es podran sol·licitar mesures com la pròrroga obligatòria de 2 anys dels contractes i la prohibició de comprar habitatges per part del fons voltors. La presidenta Marga Proens critica l'executiu de reaccionar tard, mentre el president Pedro Sánchez es mostra confiat d'aprovar els 2 decrets, tot i no tenir garantits els suports de Junts, el PNB i Podem.
2: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. I intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
3: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traïdor a ese tipus d'interessos. Què quiere que le diga?
1: Puja el ton al retret polític i també al carrer amb més mobilitzacions. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. El sindicat de llogaters ha convocat per demà a les 8 del vespre cassolades davant dels ajuntaments de l'Estat per exigir la convalidació dels 2 decrets. Dissabte es farà una manifestació a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Palma i concentracions davant dels ajuntaments de Mó i Ciutadella entre les 7 i les 10 del vespre.
1: Tot això quan continuen a aquesta hora les assemblees per debatre si es manté una nit més l'acampada a la plaça d'Espanya de Palma i quan avui s'ha desnonat un infrahabitatge a Mó on hi han arribat a viure una quinzena de persones.
4: Quan la comitiva judicial hi ha entrat, ha trobat 5 persones i un nadó d'11 mesos. L'Ajuntament ha oferit allotjament a la casa d'acollida l'home gran de la família, ja que la mare i el nadó diuen disposen de recursos propis.
1: Precisament.

0: la libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Yeah.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Un, dos, tres, cuatro.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío

0: alıyorlar. Sensen bun ol.
1: Canlı kol. İyi tut.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Ante todo, sí, señor, y tengo el don de la palabra. Soy un mago en el amor, sin varita y sin sombrero, paso de la bracalabra. Soy el señor de la noche.

0: de Colombia para el mundo.
1: Vallenato 2000 Terrify.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad.

Así que no me llamo, no me puedo.

Un placer estar aquí con ustedes.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

No!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.